Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wick Kim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu...

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marini.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

pas, però és difícil saber amb quina nova sortirà. Que em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Això ja es va acabant. La setmana passada ja vam donar per acabades les activitats acadèmiques. Els alumnes ja han finalitzat les pràctiques, els de l'estranger també, ja són a casa, i les avaluacions ja estan tancades. Sembla que tot està enllestit fins al setembre. Sembla, però no. Queden moltes coses per fer. El professorat treballa a l'escola fins al 15 de juliol. Prepara les assignatures del curs vinent, endreça la documentació per l'auditoria que passem al juliol i va a l'escola d'estiu. Penso que ja us he comentat que som unes 15 escoles que formem part de la xarxa d'escoles agràries que hi ha per tot el territori. I cada any, en una d'aquestes escoles, s'organitza l'escola d'estiu, on es fan cursets i formacions preparades per a tots, per a professorat, per a administració, per a residència. Enguany toca Amposta. Patirem calor i patirem mosquits. A més, cal preparar els calendaris i els horaris pel curs vinent. S'ha de tancar el calendari de sortides i visites i de pràctiques a les empreses pel curs 26-27. Administració falta fer la matrícula del nou alumnat i tancar els últims cursets d'adults, fer les darreres validacions dels cursos de les acadèmies. A residència s'ha de fer cuina a fons i revisar neveres i congeladors. Ara bé, on hi ha més feina és a finca i hi ha una llarga llista de tasques. Control de l'herba és constant en una finca ecològica. El control del pugó i companyia és un mal de cap. La programació i el control del rec és crucial. I el més important, la collita. Ja s'ha collit la primera pera, després ve el pressic, després es va alternant amb alguna varietat de pera i algunes de la col·lecció de varietats i, per acabar, la poma. També s'ha de preparar el terreny de l'hort i dels hivernacles per començar a plantar quan arribi l'alumnat i no podem oblidar de regar les flors que queden i de cuidar les gallines, que enguany no van de campaments perquè són una mica velles i les deixem acabar tranquil·les. I quan arribarà el setembre, torna a començar de cap i de nou. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
0: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.

0: Doncs avui al Som Terra conversem de nou amb el Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i, a més, recentment renovat en aquesta presidència. Ramon Sarroca, benvingut i, bé, enhorabona. Què tal? Com anem?
1: Moltes gràcies per tot. Bé. Content, animats i amb ganes de començar aquesta nova etapa, continuar treballant amb tots els companys i tot l'equip de la Federació Cooperatives i, en definitiva, per totes les cooperatives, tots els socis i sòcies de les cooperatives. I bé, per això estem contents i amb moltes ganes de tornar. És una nova etapa perquè també són uns nous temps, però amb ganes de tirar endavant i també fer-nos notar en tot aquest món també del sector agroalimentari i també més enllà, i que també cada vegada més destaquem dintre del món agrari aquesta vessant més social, arrelat al territori, en oportunitats pel món rural, i que hasta ara pareixia que ens enfocàvem molt, pues, que també és una necessitat, el relleu generacional, el posicionament de les dones i la seva visualització dintre dels consells rector, que anem creixent, és lent, i també ho he de reconèixer i fer una mica de nostra culpa, potser per no haver-nos-hi posant més aviat, però anem creixent, se va fent coses i, ja dic, dintre d'aquest sector agroalimentari, també agafant aquesta part més social, la part més també de volem engegar, que ja fa temps que hi apostem molt fort per tots els temes d'innovació, projectes de, no tan sols de digitalització, però sí de tots aquests projectes, com alguns que estem presentant, de bioeconomia circular, de dintre del món de la recerca aplicada, que puguem fer tot això, traspassar-ho al pagès i al ramader, i en total pues, anar lluitant, buscant cada vegada més un valor afegit, i els models avançar també cap al model sostenible, que ja fa temps que són models sostenibles, però de diferents vessants. Bueno, i aquí estem per a continuar treballant.
0: Això es va elegir a la passada Assemblea General. De fet, vam parlar pocs dies després, o un dia després, i aquí no ens vas fer cap spoiler, Ramon?
1: No, perquè els passos, per respecte a tothom, i no pot ser d'una altra manera, s'han de seguir els que són estatutàriament legals de continuar endavant. I

0: és oficial, i ara d'entre un altre procés, que la branca que obté la presidència, pues com que es queda sense representant, ara s'haurix el procés d'elecció a la branca de fruita, horta i cítrics de la Federació Catalunya, uh-huh. que està ara la tenia la Maria Casoliva, uh-huh. i ara podrà ella també, juntament amb més companys i companyes, però ella també podrà tindre l'oportunitat de tornar-se a presentar si és que li agrada, si uh-huh. és que vol i tot plegat.
1: És la... És que ara ja m'he perdut. No sé si és la segona o tercera reelecció, Ramon Sarroca. Segona. Tercera.
0: És la tercera, tercera. Reelecció.
1: Enhorabona. Això vol dir que tens tot el recolzament.
0: Sí, no sóc jo qui ho hauria de dir, però sí que també pues, el recolzament de les cooperatives. Al final és prendre-li la temperatura i el pols al moviment cooperatiu. I no és una presentació a una... Ni jo ni tots els companys. Una presentació d'una reelecció cada 4 anys i cada 4 anys som aquí ens presentem o no, sinó que és un treball del dia a dia. Ja t'ho he explicat moltes vegades. Nosaltres cada setmana, cada 15 dies, visitem cooperatives, portem... Tenim 183 cooperatives i a lo llarg del meu mandat, juntament amb tots els companys i companyes, portem gairebé 600 visites a cooperatives. Vull dir que hi ha cooperatives que les han visitat pues, 4, 5, 6, 7 vegades. No perquè hi hagi problemes, sinó per a dir què necessiten, com ho veuen, què poden aportar, quines necessitats tenen. I això, al final, pues, si la gent se veu satisfeta en aquesta feina i en aquestes maneres de fer, te dona suport i, si no fos així, no te'n donaria. Uh-huh. Perquè, al final, és una elecció democràtica, és una elecció que la candidatura sí que la voten les cooperatives de la branca, però la ratificació voten totes les cooperatives de la Federació Cooperatives en un nou sistema que vam començar a posar en funcionament enguany, que és completament digitalitzat, completament democràtic, i allí tothom pot fer el vot que vulgui fer en aquest sentit. Mm-hmm. Per això sí, ens sentim contents, reforçats i amb ganes d'aquesta feina augmentar-la, fer-la i donar-li un creixement.
1: Deies a l'inici que hi ha nous reptes com la innovació. Sí. També sí. M'imagino que també hi haurà un procés de continuïtat perquè en els darrers anys també heu intentat enfortir molt el món cooperatiu fent que sigui doncs, això més estable, unint també cooperatives, sí. Fent fusions. Sí. En què us enfocareu? Què és el que més us preocupa? Oportunitats?
0: El primer, continuarem desenvolupant el projecte de l'impuls.cop, que és aquell que dona l'oportunitat a les cooperatives a fer inversions, a fer fusions, a fer intercooperació i, en definitiva, guanyar musculatura per arribar a tot arreu on ho veiem necessari comercialment que hem d'arribar. Això no és que ho mantindrem, sinó que cada dia intentem que pressupostàriament hi hagi més diners per a poder... Un petit exemple, aquest plurianual que ara estem desenvolupant de l'impuls va començar amb 20 milions i acabarà donant resposta a totes les inversions gairebé en una dotació de 30 i algo milions d'euros. Això ho volem refortir, ho volem ampliar i volem que sigui la línia mestra de continuar. Noves oportunitats. Doncs veiem que dintre d'aquest món del valor afegit en els subproductes, perquè primer, els subproductes, segons quin sector, és un problema. Volem convertir aquest problema en oportunitats. I per a convertir-ho en oportunitats, tornem a focalitzar en la intercooperació els projectes aquests de bioeconomia, recerca aplicada, digitalització, però més que res, bioeconomia i recerca aplicada. Llavors, aquí, per sector o diversos sectors conjuntament, com és el...

0: projecte del Biosance i l'Indusambe, de la sansa
1: de les olives, dels pinyols.
0: Sí, de la sansa dels molins de les olives.
1: Sí.
0: I volem anar més enllà. No, no. Comencem des del món cooperatiu, amb diverses cooperatives, però això està tot obert a qualsevol agent del sector agroalimentari. Això sí, volem fer prevaldre que les societats, les figures societàries que surtin d'aquests projectes han de tindre la majoria de capital cooperatiu. Però aquí està invitat qualsevol agent del sector agroalimentari, aquest per un costat. Uh-huh. I després veiem que el sector rural pues ens falta moltes coses. I si les cooperatives veiem que som una gent que podem, conjuntament amb els municipis, amb els ajuntaments, que estarà i hem treballat d'aquella manera més aviat poc,
1: sí.
0: Tampoc de dir aquí no es tracta de criticar ningú. Nosaltres mateixos ha estat un enfoc que no l'hem tingut. Pues cada vegada el volem tindre més per a oportunitats del món rural. Uh-huh. Saps que estem en cooperatives de treball associat que es dediquen a l'acompanyament de la gent gran.
1: Clar.
0: I cada vegada més... No parlo de residències ni de tot això, sinó de que projectes d'acompanyament a la gent gran connectats al món rural, però també al món urbà, i projectes d'un gran abast a nivell europeu, i algun d'aquests dels nostres companys, per exemple, de la cooperativa Suara, uh-huh. Que s'estan presentant a nivell mundial.
1: Clar.
0: En exposicions de tractament d'acompanyament a la gent gran. Però, bueno, això ho veiem una oportunitat a través del món agrari pel món rural. En habitatge, els nostres companys de la Federació Cooperatives d'Habitatge que estan desenvolupant ja fa temps el tema de la cessió d'ús, doncs, bueno, jo assisteixo a moltes reunions amb ells, uh-huh. i cada vegada veiem més oportunitat.
1: Wow.
0: Pel nostre jovent, pel món rural, pel nostre poble, pues jo cada vegada ho veig més interessant i més oportunitats.
1: Sí, sí, sí. Fantàstic, sí, sí. S'ha d'anar de la mà, no?, per poder fer aquesta taca d'oli, s'ha de fer junt, si no, difícil.
0: Sí, no, és que tenim a Catalunya, i aquesta és una mica la nostra queixa de cara al govern. A Catalunya tenim un model societari, un model econòmic, que és el cooperativisme. Som 4.000 cooperatives, som milers i milers i milers de socis en totes les branques del cooperativisme, que al final el que fem és economia, el que tenim és empreses, i si es vol fer un desenvolupament seriós, sostenible, al centre de la discussió i per a poder-ho aprofitar la gent normal, no els grans fons d'inversió,
1: sí, sí, sí,
0: sinó les grans fortunes, sinó la gent que cada dia ens aixequem molt aviat al matí on anem a dormir, molt tard, i cada un autònom, cada un tenim la nostra petita empresa. Si volem algo sostenible per tots nosaltres, el sistema cooperatiu s'ha d'estar contemplat en tots els projectes de desenvolupament econòmics i socials de Catalunya, i aquí volem ser.
1: Ai, doncs, escolta, enhorabona. Ara tenia el cap que em bullia, perquè has parlat de la sansa, però és que ja fa molt temps que també feu l'Oris Ais amb la pellerofa de l'arròs. És a dir, vosaltres, des del món cooperatiu, que, no, que sempre s'ha tingut com el món petit, esteu fent unes coses enormes. I, de fet, és que el món global comença pel local, i vosaltres teniu aquesta capilaritat d'arribar a tot arreu, no? d'anar des de la base. Molta feina a fer, Ramon, en aquest sentit.
0: Bueno. Per això també ens han elegit, per a que faiguem feina, per a que donem respostes, i per a que aquestes respostes no siguin només ara damunt d'un paper que ho aguante tot.
1: Clar.
0: Sinó que la gent comenci a veure canvis, comenci a veure oportunitats, i comenci a veure que tot allò que estem proposant de la mà de totes les cooperatives comenci a tindre un resultat dintre del nostre món, que és el món rural, és el sector agroalimentari, i aquí ens hem de desenvolupar, però hem d'anar més enllà.
1: Hi ha alguna mena de paraigua que englobi el món cooperativista en general a Catalunya?
0: Sí.
1: O és una cosa que voleu impulsar, potser?
0: No. i al Paraigües hi ha la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que jo formo part del Consell Rector, tots els presidents, som 4.000 i pico de cooperatives que formen part d'aquest Paraigüe, i som la Federació Cooperatives de Treball Associat, de Consum, d'Habitatge, Agràries i també d'Escolar. La Federació de Cooperatives d'Escoles Cooperatives també està juntament amb nosaltres i també comencem a pensar en projectes pel món agrari, vincular aquestes cooperatives d'ensenyament que són cooperatives però que són al món urbà, perquè coneguin el territori, perquè coneguin el que fem, no sé, un intercanvi d'intercooperació, i aquest és el Paraigües, però no només això, és que els paraigües importants també són a nivell nacional. I a nivell nacional som gairebé 2 milions de socis de cooperatives, som, entre totes, eh? Som un moviment que no s'ha creat ara ni ara descobrirem res, però que som un moviment que cada vegada, tal com va el món, doncs creiem que podem oferir solucions a molts problemes.
1: Clar, és una alternativa real i propera, no?
0: I tant, i no només han de ser les empreses de l'IBEX les que tinguin solucions per a nosaltres, no, al contrari. Nosaltres tenim solucions que es poden tocar de prop, que són de proximitat, i que la gent, la capacitat de resposta a un problema és al moment. I la gent ho veu i la gent ho pot palpar molt més aviat. Per això aquí estem, i en aquest ànim i en aquestes ganes de fer tot això, i de noves coses que aniran sortint.
1: Segur, coneixem-vos. Doncs, Ramon, reitero, l'enhorabona, continuem amb aquest ànim, aquesta empenta, i a canviar el futur, perquè també es pot fer des del món local i des del món cooperativista.
0: Donar-vos gràcies per estar sempre a la vora i també fer-vos altaveu, que això ens convé molt. I vosaltres sou un clar exemple que ho heu fet sempre, i per a qualsevol cosa aquí estem.
1: Ja ho sabeu. Abraçada. Fins aviat. Adéu.
0: Igualment, que vagi bé.
2: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
3: Aikus a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia. Som Terra.
1: Rocío López, benvinguda de nou. Avui ens posem espirituals.
4: Sí, senyora.
1: Una mica més.
4: Una mica més.
1: Una mica més.
4: Bueno, el haiku ja ho demana una mica, no? Aquesta espiritualitat i aquesta comunió amb la natura, no?
1: Perquè l'origen dels haikus és aquest, no? Espiritual.
4: Sí, bueno, té un origen espiritual al igual que altres manifestacions artístiques. I veu, igual que altres manifestacions artístiques, veu dels principis espirituals del budisme, que es va originar, a la Índia, que es va estendre a la Xina, i d'aquí, com tot, es va estendre al Japó. I algunes de les seves ensenyances són observar la realitat tal com és, acceptar la llei de la impermanència, ser conscient que la vida canvia constantment. També del budisme zen, que és una altra branca del budisme, que és atenció plena i meditació per assolir la il·luminació. També del taoisme, tot això és d'influència xinesa, viure en harmonia amb el Tao, sent aquell l'origen de tot el que es veu i no es veu, la unitat primordial de l'univers. També del sintoisme, veu el haiku, que el sintoisme sí que ja és una religió de tradició espiritual pròpia del Japó, i tenen entitats considerades divines i protectores que es diuen kami, que poden ser un arbre, pot ser un tipus de vent, pot ser la llum, i també una sèrie de déus. Una dels déus que ara ens tocaria molt seria la Materasu, que seria la deessa del sol, que ara cau amb bastanta força. Espero que sigui per protegir-nos. Ells s'hi professen una gran devoció, ja sigui de manera cerimonial o com a comunió amb la natura. Ja sabeu que ells i la natura estan molt units. I, bueno, i és això, solament és una mica d'introducció, per parlar d'aquestes coses tan espirituals haurem de trucar amb una altra persona. Solament és perquè s'ha d'entendre que és un poema que veu d'aquesta espiritualitat, no? Ara llegirem uns quants poemes, perquè vegeu que per això també parlen a vegades de budes, de monges, dins del seu poemari, perquè és molt normal en ells. I també és perquè és el que hi ha al seu entorn, evidentment. Llegirem aquest del Ryokan, que diu així: nit d'estiu, desvetllat i comptant puces. Aquest no, però és un senyor que tenia formació budista sent i una vida de monjo, o sigui que per això l'he volgut posar, per veure la relació que hi havia. Hi ha un altre del Kobayashi Isa que diu el següent: el gat del carrer fa dels genolls del Buda un coixí. Aquest m'agrada molt. El gat del carrer fa dels genolls del Buda un coixí. Se queda allí tan a gustito, no?
1: I tant.
4: Que mono. Hi ha un altre del Masaoka Siki que diu: la neu es va fondre a l'espatlla del gran Buda.
1: Que bo, és que
4: tots aquests parlen
1: de...
4: Que fa la imatge mental.
1: Tu com t'imagines el gat?
4: Ah, pues així, recogidint.
1: De quin color, de quin color?
4: Home, jo me l'imagino negre. I tu?
1: Jo d'aquests xispeados.
4: Xispeados, jaspe. Home, jaspe és com a més japonès que tot negre. Però jo negreta i això, tot negre no, però potser sí una mica jaspeado. Va, que llegirem un del... d'una amiga del Basso, que era la Kawai Chigetsu, que és una heijina, i diu el següent: com l'espantaocells, solitària i encantadora, la meva germana, monja. Veieu? He portat un recordatori de tot de com els haikus sempre tenen alguna paraula que està relacionada, tan relacionada amb l'espiritualitat. I d'aquesta manera ho deixem avui.
1: Moltes gràcies, Rocío.
4: A tu, Piliu. Adéu.
2: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més. Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida, seria amb events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateix clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Se'ns ha ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

diàspora. Digue'm el que sàpigues. O allunyat de mi 90 llardes, com a mínim. Em vaig destrossar els dínim i les saturacions les escrivim. Diàspora, ni els cabells ni les ungles. Com si fossis a les meves jungles. No arribaria

diáspora. Las carreteras acostumen a estar mortas.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Playant. Cuc Playant, amb Caral Pedemonte.
1: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa en Cuc Playant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. Aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.
0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: Al cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de Quardeso per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Coplejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
2: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arreu de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana. I la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, a ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
3: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi va haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
1: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de Punts Lliures. Ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal. I ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Cuplejant,
1: amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pubilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada

0: I no marxem de les Guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també sent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les Guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i han ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la Copla La Principal de Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de la Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures. Ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten. És Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu actiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita. És Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la Principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la Principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la Principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga, sardanes a la Fresca a les 9 amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 9 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la Principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a les 10 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a les 10 a Figueres la Principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 9:45 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la Copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol, a 9:45 i a les 10 de la nit amb la Principal de Tarragona, i també a 9:45 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramunt. També dissabte que ve a les 8 a Caldes de Malavella, Diada del Soci amb la Principal de Caçà, i a les 8 també a Andorra la Vella, Balladà amb la Ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, Déu-n'hi-do, eh? A les 9, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la Principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a les 9, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a les 10 de dissabte que ve, sardanes amb la Principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a les 10 també a Roses i a Ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a les 11 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a les 6, Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 9:50 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i a les 7 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a les 7 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i a les 7 al Vendrell hi haurà la Principal de Tarragona. També a les 7 a Mollà la Lluïsos Copla, i a 9:50 a Malgrat de Mar hi ha la Copla la Principal de Banyoles. A 9:50 també a la Seu d'Urgell, la Juvenil Ciutat de Solsona, i a 9:50 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 9:50 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També a 9:50 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de les 4 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs Doncs el 74è aplec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest aplec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyola sardanista de Rossend Palmà, d'una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyola Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de l'Aplec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. L'Aplec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat. El nucli antic Galmastan conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Aplec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de l'Aplec Internacional, que anirà seguit d'una cantada de veneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Aplec al matí. També hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 1:15 hi haurà la gran cercavila de l'Aplec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 1:15 l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de l'Aplec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla sardanista Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Casa de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Aplec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per l'Aplec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec de Agramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2 de 6 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest Aplec comptarà amb les coples Juvenívola de Agramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urti, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista, el Premi La Sardana de l'Any. Ja desaparegut. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urti, Sardanes.

0: coplejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta, la seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com. Apuntant-vos, la inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes, atenció, d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanoi, que tancarà l'acte, serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana de lluïment de tenor, ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: el juny és el mes de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer, és una festa col·lectiva.
2: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
3: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
0: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejà.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra. I que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta havanera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta. Una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: Acabem d'escoltar aquest tema Zagal, Zagal, per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup de veneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar

Acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner, que juntament amb La dama de nit han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, les Veus de Reus.

I estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les havaneres a comarques i els pobles amb havaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una havanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'havanera narra en to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: Hem escoltat La Coloma, cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades de veneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivia en terra endins no haguessin vist mai el mar i es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades, melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala, Mariner de terra endins.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i Busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i Daví, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcada i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molts d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019. Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcada i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

Hem escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer de Vi. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera Estimada.

0: dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Daví, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que, després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

Acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents: No t'oblido, en lletra i música de Josep Manuel Olaya; Tesca Llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger; i Navegants impossibles, en lletra de Neus Mar i música de Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca Llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que, de moment, en aquest concurs no ho ha fet ningú. Els haig de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany, en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Argeu.

0: fins aquí el magazín corresponent al mes de juny del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit, a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez, i després que la Unitat Central Operativa requerís informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular Català torna a celebrar avui un congrés. Es tracta del 16è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president Alejandro Fernández sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta política i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández després que el secretari general, Santi Rodríguez, hagi optat a no repetir en el càrrec. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al mes de febrer. L'arrestada té 41 anys, mentre que la víctima en tenia 46. D'altra banda, pel que fa al trànsit, l'institut amb retencions intermitents a la P7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant així un carril. I l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar i unes 48 hectàrees. Durant tota la nit, els bombers han estat treballant. Aquest matí mantenen 14 dotacions, seguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. Preveuen estar-hi durant com a mínim tot aquest dissabte. A tot això, cap de setmana d'activitats arreu amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Constantí, el Tarragonès ho celebra amb una programació cultural i festiva impulsada per l'Ajuntament. El municipi tarragoní referma així el seu compromís amb la igualtat. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: Els actes començaran aquest dissabte a la tarda al carrer Major amb un tardeig familiar i bingo en una proposta pensada per a tots els públics. A la nit, l'excèntric cabaret oferirà música, humor i reivindicació. El punt central arribarà diumenge, Dia de l'Orgull, amb la manirrua pels carrers del municipi, seguida de la lectura del manifest, que anirà a càrrec de Zafiro d'Or i Odissea Onassis, i un vermut popular. Anna Maria Martínez és la regidora de Polítiques d'Igualtat de Constantí.
3: Un any més comencem els actes de la setmana LGTB. Tornem a insistir per defensar els drets de LGTBI amb diferent tipologia d'activitats, on volem que tota la població es pugui sentir identificada i pugui vindre a donar suport al col·lectiu.
2: Amb aquesta programació es reafirma el compromís del municipi amb la diversitat i la inclusió.
0: Notícies en xarxa.

0: els temps.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.

0: food trucks en general, eh? Depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks que hi ha en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida, seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, els mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la food truck hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia, i a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Garcix.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del Sat Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
3: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga, Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont. És un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega van i banda dels estrets del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix, amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixenet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
3: El Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrere vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu i aquest agraïment és que durant la pandèmia que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones, excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest matí el seu suport a la direcció del PSOE i el president del govern, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten actualment al partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans en el Congrés, que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així a Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular a Catalunya des del 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a l'AP7 de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant un carril. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions terrestres dels bombers es mantenen avui sobre el terreny, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. D'altra banda, de tot això, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella

0: de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
1: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
0: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Timafunga Mwampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida, seríem a vents, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotaxi hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcix.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'arxiu històric de Girona.
3: La reconstrucció que es va fer l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
3: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest migdia el seu suport a la direcció del PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten el partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el mateix president dels Populars en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular Català des de l'any 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha elevat a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats. En el global, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència d'aquests terratrèmols que dimecres van sacsejar al país. Hi ha més 50.000 persones més desaparegudes. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions dels bombers es mantenen avui sobre aquesta zona, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. A tot això, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camellera, a l'Alt Empordà. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
0: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno, y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo, ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. La vuelta que da la vida, Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaban las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijóo, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prémer el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 8:45, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament, ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana, al Maresme.
0: El foc de tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos al parc de la Serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions de l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte a ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primer hores del matí fins a 10, quarts d'11, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'1 milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació

0: Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
1: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
0: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Venezuela, Barcelona, per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
2: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol.
0: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardú.
3: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Veneçuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Veneçuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta d'Asovente.
4: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no? Porque sufrió daños graves. Entonces nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional. Pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, o sea, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
3: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
2: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
0: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto el foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
2: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al mes de febrer.
0: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
2: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
0: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
2: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
0: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
2: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
0: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
2: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
0: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
2: Canviem d'assumpte. Torna l'herbe salut després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
0: Aquest dissabte a Basel

0: Olot acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
1: Besalona falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En el pack d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'herba Zalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància d'assecar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
2: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa cada any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però això no ho fem. L'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
1: Els ossos marroquins i el concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
3: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè Altafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
0: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes. La tradició de les dones sàvies curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
5: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos, fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
4: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu al seu punt àlgid, amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
3: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa Avinguda de la Catedral.

0: Des de dos quarts de nou actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà. Paral·lelament a la plaça Margarida Xirgu hi passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zoom Zoom Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Piñeiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Renou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei per dins perquè demà diumenge es jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 12:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja, després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Anijarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat el final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Adrià Tella.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Orgull de L, orgull de G.
9: Orgull de B, de T, de I.
8: Quin orgull!
9: Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
10: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.

0: La pasta, un aliment icònic de la cuina italiana, té un origen que es remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques de secatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal al màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
4: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
2: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
4: Bon dia, Adrià.
2: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
4: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat.
2: Darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
4: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
2: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
2: Gràcies, Marc. I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
6: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
7: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
8: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
6: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat, reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial com el de José Luis Rodríguez Zapatero i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
9: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio, una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
9: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
6: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
9: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
6: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
2: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
4: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
10: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer, y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, Yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
4: Feijóo també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
11: Señor Sánchez, lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años. Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría. Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
4: Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
2: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
4: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat. Crida, Assemblea, Atzagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
12: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
4: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
2: Darrer dissabte del mes de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
4: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
2: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
4: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos al parc de la Serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
14: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
13: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
2: Amb aquestes altes temperatures, que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
4: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
15: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
16: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
15: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
2: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
4: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
2: Tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
4: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41 anys, ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
2: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
4: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
2: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
4: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
17: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit, o també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
2: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
4: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
2: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè el curs, aquest curset que va fer, ens va fer el Fali es va batre el rècord d'assistència, 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Alenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Alenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Alenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleret, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maya Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web alenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capesprà del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capesprà, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capesprà. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
6: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
9: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. Doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que pot, tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el nou Congost a favor.
10: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys el nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
8: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
0: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
1: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
0: D'altra banda, la base Ferran Bassa es renova amb el Kitchen As Manresa fins al juny del 2028.
1: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
0: Miquel Sant continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
1: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
0: Un apunt en futbol sala perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I ara en vol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
1: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
0: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
1: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
0: I el Club Natació Atlètic Barcelona ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergli Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.
11: La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13, i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
13: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo vaig notar com electricitat.
12: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
13: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
15: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
16: ¿Qué estás haciendo?
17: Soy yo, Joel. Tu hijo.
12: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
16: Pensé que tu moriries antes.
18: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa? Així us declaro marit
13: i cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
19: Dani! Ha arribat un paquet per tu.
20: Gràcies, gràcies!
21: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
22: Un altre cop l'extinció, no!
12: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
23: Pues queda't aquí, ja hi vaig jo.
24: No m'hi veus capaç, oi?
25: Que tens una mica en mi.
24: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
25: Oh, i tant que sí!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la Franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat. Avui els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la una, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció. Precisament, un dels focs importants ahir també va ser el de Tiana, i avui aquest municipi ha anunciat al seu consistori que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar ahir divendres i que els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc de Tiana està controlat des de la passada tarda i encara no es dona per extingit, tot i haver passat un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. Mentrestant, segueix en aquest darrer dissabte de juny una jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en política, el PSOE s'ha reunit avui al seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. Per la seva banda, el PP català també ha celebrat al Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I en cultura, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I demà, com a cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. I en el marc d'aquesta jornada són molt els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona i que arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i a Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren uns certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la Serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, el estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon i per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar amb el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, Ataús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei

0: Ja, Déu-vos guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
0: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
0: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de calzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes

0: El proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància
0: doncs,
1: recorreguda.
0: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell?
0: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda, entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia?
0: Tenim un mapa de l'editorial Alpina, que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol?
0: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
0: Salut i república.
2: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
2: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurat, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si escollis una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, i, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tio a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: ¿Qué estás tocando?
4: Una canción que he compuesto yo.
3: Ahora ya sabes lo que quiero escuchar.
4: No lo sé.
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
4: Bueno, es que no la recuerdo.
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
4: Sí, jefe.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del camp de la vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
3: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
2: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
4: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot això. És un primer pas, com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
2: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadesses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
5: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
2: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones, excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Senoí no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament un dels focs importants ahir va ser el de Tiana i precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar aquesta zona ahir divendres i aquí els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc està controlat des de la passada tarda, però encara no es dona per extingit. Els bombers estan treballant durant tota la nit i mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. I en política a casa nostra, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles. Pujol, això sí, pròpiament no ha intervingut a l'acte, però s'ha llegit un escrit per ell, i l'ha llegit Carlota Montfort, la presidenta de la JNC.
2: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
1: Escoltàvem aquest escrit de Jordi Pujol, llegit per Carlota Montfort. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts com Turull i Rull i a l'antiga Convergència com l'exconsellera Irene Rigau. I seguim en successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim encara en aquesta plana, ja que el cadàver d'una persona va ser trobat ahir divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passant pocs minuts a la 1 i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors. I també els bombers van trobar ahir divendres el cos d'un excursionista del qual s'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Bavorta, a Alins, al Pallars Sobirà. I en plana esportiva, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit es disputarà a 2:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: Les espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
1: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de sí. Food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida amb events, amb festivals, amb fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la food truck hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda d'events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Se'ns ha ficat com un radi de 4 hores 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
0: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons ha avançat el cas i ha confirmat la CN, els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda al carrer de Sas, on s'ha produït una discussió entre particulars. Una de les persones implicades ha fet ús d'una arma de foc i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets. I repassem un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, i que ha obligat a interrompre la circulació de trens a l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet, Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda i dues dotacions hi estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens, com us dèiem, s'ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I encara en plena d'incendis, l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat avui i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament, també encara en aquesta plana, un dels focs importants ahir va ser el de Tiana. Precisament aquest municipi, l'Ajuntament ha decidit que es personaran al procediment judicial contra el detingut per l'incendi. I saltem a cultura i ens anem fins a Torredembarra, on 10 colles del Carnaval participen avui dissabte en la mascarada, la Rua d'Estiu de Torredembarra. Ens porta tota la informació des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La Rua portarà la disbauxa carnavalesca al passeig marítim de la localitat del Baix Gaià. Les colles participants tornaran a lluir les disfresses que ja van mostrar al febrer, amb temàtiques com el món de Mario Bros, la Pantera Rosa o la cultura maia. L'Ajuntament de Torredembarra ha decidit avançar les dates de la mascarada per fomentar la participació de les colles, ja que a l'agost molta gent està de vacances. De fet, aquesta era una petició que havien fet els mateixos grups del Carnaval Torrenc. Ho explica en Xavier Suárez, que és el regidor de festes.
3: Hi ha una qüestió que és molt clara i per mi és cabdal, que és que si les colles no tinguessin l'ambició per mantenir viva aquesta festivitat de l'estiu, no es faria.
2: La Rua arrencarà a les 10 de la nit. Abans, però, hi haurà un vespreig a l'entorn de Cal Bofí i després de la desfilada seguirà la festa amb sessions de DJs.
1: I a la propera hora, a les 6, arrencarà a Plaça Universitat, a Barcelona, la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, la manifestació per aquest acte. És una de les més destacades de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament.

0: L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
1: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant, aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
0: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
2: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat també d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas, com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
0: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrere vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. L'havia ser rebut al migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Segons informa Protecció Civil, la platja no disposa de servei de vigilància. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, que va començar oficialment la campanya d'estiu. I en plena d'incendis, hi ha hagut un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, tocada a les vies, obligat a interrompre la circulació de trens de l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I l'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de les poblacions properes que la Sants, Alins i Sanuí no sortir dels nuclis urbans per facilitar les tasques d'extinció. I encara en aquesta planada dels incendis, un dels importants d'ahir va ser el de Tiana. I precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte autor d'aquest incendi. I avui, darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Precisament està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. Moment idoni de revisar la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt tranquil, molt estable, molt assolellat al conjunt del país, amb alguna tímida nuvolada que s'ha deixat veure al sector del Pirineu, sempre de caire decoratiu, i un dia una altra vegada càlid, on a l'interior de Catalunya hem arribat a aquests 37-39 graus, i al migdia una altra vegada la jornada ha estat molt xafogosa a tota la costa catalana. Demà diumenge al matí es presenta també molt assolellada, amb el pas de molts núvols alts i prims, i a la tarda els núvols guanyaran terreny sobretot a tota la franja de Ponent i també a la zona del Pirineu Occidental, que aquí aniran lliscant ruixats que aniran acompanyats de tempesta i compte perquè molts ells amb calamarsa o pedra i podran afectar punts del Pallars i també de l'Aran. Ho anirem seguint, que tingueu bona nit.
1: I en plana cultural i en concret i reivindicativa, ara mateix a les 6 comença la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà, com us dic, a les 6 a Plaça Universitat. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. Podreu seguir pel matí a 12:45 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Hola, bona jornada i benvinguts a Vampiresados 434, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Ramolins, soc amb tota la seguretat del món el puto pitjor de jockey del planeta Terra, moltíssima diferència, i començarem aquest espai que és un refugi musical per aquells que cregueu que normalment els mitjans de comunicació no transmeten bona música. Intentem fer el contrari, tot i que no sempre ho aconseguim, sempre a la recerca de la cançó perfecta, amb Ses Porgueres, un tema de l'últim àlbum d'Anna Ferrer que es diu Pa. Sí.

S'autodefineixen com un trio de band rock i estan formats per tres grans de la música nord-americana: el Bill Orcutt, que havia format part de Harry Pussy, Steve Shelley, que era, havia sigut bateria del Sonic Youth, i l'Ethan Miller dels Howling Rain o els Comet on Fire. Els hem sentit, es diuen Orcutt, Shelley i Miller, no seria el nom més original del món, i per fer aquest tema que s'anomenava Hot Head van comptar amb la col·laboració de David Yow, membre de Jesus Lizard, i els hi va sortir aquesta tormenta sònica que ens ha alegrat segurament l'inici del Vampiresados. Per posar-hi una mica de melodia tot plegat, ens en anem cap a Sabadell, no només per celebrar l'ascens del club de futbol a segona divisió, sinó també per sentir els Bebe Sincet, que ens cantaven una melodia que podem dir que és fenomenal, i el títol de la cançó és exactament el mateix: Des de Casa 12, fenomenal.

Ennio Morricone amb un tema que porta el nom de Guerra Apache, Pollo e Brace, que és d'una pel·lícula antiga italiana que es deia Grazie Zae i que han utilitzat també en la banda sonora de El Agente Segreto, que són els fragments que sentirem en el programa d'avui, com en cada espai, que ja sabeu que hi fotem alguna cosa extramusical en el Vampire Sados per fer-lo més digerible, o no, vés a saber. Segurament que hi ha gent que pensa que no hauria d'obrir la boca en tot el programa, i segurament tenen raó. Ens en anem ara a sentir una mica de temperi amb els My Bloody Valentine, des de l'any 1987, abans de que aparegués el seu primer àlbum Isn't Anything. Havien enregistrat diversos EPs, entre els quals aquest Sunny Sunday Smile, del qual ens sentim el tema titular.

La banda gal·lesa de Swansea, anomenada The Pogo Sticks, interpretant jungle i power pop a parts iguals, ens interpretaven aquesta Sweet Baby Jane, que ens retreu a la millor època d'aquest gènere del jungle, de guitarres brillants i melodies encara més encertades. I també ens ha recordat que hi ha una altra Sweet Jane, en aquest cas cantada pel grandíssim Lou Reed, que sonava així de bé en directe.

amb en Chris Cornell, l'ex-frontman dels Soundgarden. Acabem de fer el recorregut pel James i els Jeans de Vampiressa 2, 4, 3, 4, amb aquesta versió del Billie Jean que feia del Michael Jackson, un personatge que parlava de la depressió, de la soledat, reconeguent que sempre havia lluitat contra aquestes aquestes tares que tenim tots els humans més o menys, i que ell no va aconseguir superar un 17 de maig del 2017 en un hotel de Detroit, després d'un concert amb la seva banda va enganxar una corda, se la va posar al voltant del coll i va acabar amb la seva vida, igual com havien fet altres grans de la música grunge com el mateix Kurt Cobain. No ens deprimirem ara, i just per combatre aquest sentiment que us puc haver transmès de forma gens voluntària, us convido a sentir a Jan Andin, el duet de música surf, interpretant Baby Talk.

Hipocondríaca, un tema de la Fundació Francisco Frankenstein, a qui mai agrairé prou haver-se posat aquest nom que em fascina cada vegada que l'anomeno o que el sento. Triem el millor moment del 433, que probablement va arribar molt aviat amb aquest Il est mort le soleil de Nicoletta.

que ben parides aquestes instrumentacions, fins i tot tant o més com la veu de la mateixa Nicoletta. Nosaltres seguirem el Vampiresado sentint una formació canadenco-grega que es diuen Etieta, que no és el primer cop que apareixen a Vampiresados, i del qual en sentim un tema aparentment plàcid que es diu Eyes and Ears, o sigui, ulls i orelles.

Maria Rosa Canela és més coneguda com Rosinha de València, nascuda el juliol del 41 i morta el juny del 2004. Era una de les guitarristes de la bossa nova amb més carisma, amb més reconeixement, i ens ho demostrava en aquest Summertime, que serveix també per donar la benvinguda a l'estiu, igual com també ens donen la benvinguda a l'estiu els Sex Pistols amb el primer tema del seu únic disc així oficial, fins que molt temps després les operacions de màrqueting van fer que n'enregistressin un segon, el Never Been the Bollocks, Here is the Sex Pistols, Holidays in the Sun.

David Rodríguez, al capdavant de l'Estrella de David, no confondre amb símbols religiosos, és un músic que havia estat en bandes com Beef o Back Is Dead del moment en què va florir tot el moviment indie a Barcelona, i ens interpretava aquest Acordándote de mi, on les guitarres i la melodia saben encaixar d'aquella forma que ens agrada a Vampire Sados. També ens agrada la música d'arrel, com és el cas de l'Anna Ferrer, que ha començat el programa amb el tema que obria o que obre el seu àlbum Pa, i ara en sentirem el tema que el tanca, que es diu Son, i que sona d'aquesta forma.

Menorca, l'imaginari vampiresados, gràcies a l'Anna Ferrer i a aquestes interpretacions des de l'àlbum Pa, rememorant que les seves generacions anteriors havien sigut forners. Va, ens trobem a les boles extra d'aquí a res.

El predicador, dependència. La mania inexplicable d'apuntar-me pràcticament tot el que passa a la meva vida en una o diverses llibretes ha convertit el meu dia a dia en un compendi d'anotacions. En Jordi Remolins és, al cap dels anys, l'oficinista d'ell mateix, aquell que ha de recordar el que menja, els llocs on va o les vegades que fa punta el llapis en cas que ho faci amb gaire freqüència, per posar-ho posteriorment en blau sobre blanc. Aquesta mateixa setmana m'he adonat que una de les llibretes on des de fa dues dècades escrivia les rutines setmanals s'ha quedat sense pàgines en blanc. Inicialment vaig pensar que era un avís del destí i que d'una manera o altra podia significar que tal com s'havien acabat les fulles també ho estava fent la meva vida. Però cinc dies després constato que he sobreviscut i, per tant, hauré de passar per la llibreria a adquirir una nova llibreta on perseverar en les meves rareses. Escriure és una bona manera de mantenir-se viu. Hi ha gent que ho fa per egolatria. Jo mateix en sóc un exemple. Veure el meu nom escrit en un mitjà de comunicació, tot i que cada vegada són menys els que m'hi volen, em produeix un efecte reconfortant de continuar existint, ni que sigui per una desena de lectors. Les xarxes socials també ens permeten d'utilitzar-les per fer-nos visibles. No només mostrant-nos físicament, sinó també explicant les nostres merdes. Des de fa gairebé 9 mesos, els escrits del predicador no els vol ningú més que aquells que els llegiu. En definitiva, sou els importants, sobretot quan comenteu els acords o desacords amb allò que hi expresso. Una setmana enrere, un personatge que col·labora en mitjans de comunicació, quedeu-vos amb aquest concepte perquè en tornarem a sentir a parlar, em va recordar que ell disposa del títol de periodista i jo no. I té raó. Es va oblidar de dir que els directors dels mitjans on col·labora tenen els ous més lluents d'Osona i el Ripollès, de tant com els ha llepat. A més d'alcaldes i altres poders fàctics, o que ho puguin semblar. Assistir dia sí, dia també a rodes de premsa no significa fer periodisme, sinó més aviat tot el contrari. És replicar, fer el lloro, alimentar el relat que els caps de premsa o els ideòlegs dels partits o les empreses de torn volen difondre. I d'això, els mitjans de comunicació n'estan plens. Podria dir que es troba a faltar l'època en què els periodistes trepitjaven al carrer, anaven al bar a parar l'orella o feien trucades sovint poc fructíferes per furgant la notícia. Però tampoc seria del tot sincer perquè els pocs cops que he estat en una redacció treballant s'ha fet just el contrari. Ara, els mitjans de comunicació, ja ha tornat a sortir la paraula, es limiten a això, a comunicar. Ni tan sols la veritat, sinó aquella versió del món que els fa quedar bé, que els fa pensar que són antifeixistes i bones persones, encara que no puguin tancar l'armari de tan ple de cadàvers com està. La majoria tenen tantes línies vermelles que no poden trepitjar que aviat només publicaran monosíl·labs, com els noms de la majoria dels fills que apareixen als catalans. Gairebé tots els mitjans tenen diferents branques on el pseudoperiodisme és una pota torta i mal girbada. La branca potent, la que dona diners, és la publicitat. També a la representació d'empreses en tant que redactors de comunicats i continguts. I no ens enganyem, ningú tira pedres sobre la seva teulada. Llavors es queixen si cada vegada els llegeix menys gent i posen l'excusa de les pantalles o de la idiosincràsia del jovent. Potser només passa que les pàgines dels seus pamflets tenen el mateix interès que les de les meves llibretes. Per mi, infinitament menys.

des dels anys 80 els Piorrea declaraven que havien sigut punks durant, o punks durant un cap de setmana. Jo fui punk durante un fin de setmana, el punk barceloní dels anys 80. Ens en anem una mica més cap a l'oest per sentir una banda que segurament no era punk, era molt popera en realitat, però que tenen un tema reboníssim que es diu Soy una punk, i la signen els Aerolíneas Federales des de Galícia.

Tornem a Catalunya per sentir una banda que porta el nom de Fanta i que canten a un barri de Santa Coloma de Gramenet dedicada a tots els oients d'aquella població de l'extraràdio barceloní actuals o que hi viuran en el futur. Singerlin.

Creieu que si les religions no existissin el món seria millor? Doncs sí. I si la gent que defensa algunes religions, o totes les religions, o determinades religions perquè s'ha de respectar que és una cultura... No, la religió no és cultura. La religió pot tindre associada cultura o art o el que sigui, però la religió és buscar la por de l'home per morir un analgèsic i afavorir-se'n. Mutagénicos ho expliquen més o menys en Actualice su fe.

Ens n'anem, però excepte si el déu de la música, que ara no sé qui polles és, no desitja el contrari, la setmana que ve tornarem a ser-hi. Vinga.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer, l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estrets del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. En canvi, fons del Ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. Precisament des d'Exterior s'insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Precisament també han actualitzat les dades des de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Ha informat que el nombre de morts pels dos terratrèmols s'eleva a 1.430, segons el nou balanç provisional. L'última xifra de víctimes mortals era de 920. Segons Rodríguez, 3.238 persones estan ferides. S'han atès als hospitals més de 5.000 persones i 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. Segons les xifres actualitzades, es calcula que hi ha més de 3.000 famílies damnificades pel devastador doble sisme que han estat reubicades en refugis. I tornant a casa nostra, una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya d'estiu. I canviem de terç i parlem de la convocatòria de places públiques. De les 9.076 persones convocades a aquests exàmens d'avui per accedir a una plaça pública, s'hi han presentat 6.703, el 73,8%, segons fonts de la presidència. I en plena política, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el comitè federal del partit, assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. També en plena política encara, el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. Ja en plena cultural, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu. El partit es disputarà a 1:45 del migdia en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del camp de la vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això neix d'un projecte.

0: prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
0: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells, i ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
0: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de sí. Food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida amb events, amb festivals, amb fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vull dir, no, la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Doncs ja he ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
3: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
4: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. Els Mossos estan treballant amb una principal hipòtesi, que és que es tracta d'un conflicte entre particulars i estan localitzant, intentant localitzar l'autor dels diversos trets. I passem ràpidament per Barcelona, ja que unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. S'ho han fet en la 50a mobilització sense interrupcions des del 1977. Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que qualifiquen de rua festiva empresarial. I de Barcelona ens anem fins a Rubí, on la ballada de gitanes al carrer, un dels actes més destacats de la festa major de la ciutat vallesana, continua batent rècords. Aquesta tarda, 1.200 dansaires apuntats i centenars d'espontanis han omplert aquest espai central de la festa per ballar. Aquesta coreografia que ha esdevingut l'element més emblemàtic de la cultura popular rubinenca. Tenim precisament el company David García des de Ràdio Rubí en directe. Com està anant aquesta jornada?
2: Doncs molt participativa i un any més, un nou rècord. Les gitanes es ballen també a altres punts de Catalunya, però aquesta versió popular de carrer que organitza l'Esbar Dansaire de Rubí és la més multitudinària del país. Enguany han participat 49 colles diferents, tant d'adults com nens, un total de 1.200 ballarins, que en el moment final de la ballada, fa just només uns minuts, s'han sumat a centenars de parelles del públic en un espectacular imatge. La ballada ha estat especialment emotiva enguany perquè ha estat dedicada a Albert Sanz, qui va ser coreògraf de l'Esbar durant dècades i, de fet, l'encarregat de recuperar aquest ball i que va morir el 9 de juny als 94 anys. Una figura que, com és lògic, ha estat molt present durant la ballada. Destaca també que enguany la dansa ha començat a les 8 del vespre, una hora més tard del que és habitual. La raó són les onades de calor que els últims anys han coincidit amb la festa major i que feien perillós continuar celebrant aquesta activitat tan física en un espai sense ombra a les 7 de la tarda. La ballada ja ha acabat i els serveis municipals comencen ja a netejar l'espai, que en aquest mateix emplaçament és on tindrà lloc els concerts de la nit golfa de festa major, avui amb artistes com Despistaos o Versión Impossible.
1: Moltes gràcies, David, que seguiu tenint una gran jornada. I tanquem amb plana cultural a Montblanc, i és que l'església de Sant Francesc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí, després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà hi haurà partit de l'Hockey Lliga per la final del play-off d'ascens entre el Vilafranca i el Manlleu, que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Dimarts a la prova en ruta, avui a Sabiñánigo, i dijous a la contrarrellotja per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falten ja menys dies pel Tour de França. Paula Blasi ha estat baixa després d'haver patit una caiguda.
1: Vinga, més guanyadores. Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
0: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Xenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
1: Vilafranca i Manlleu finalment jugaran la tornada del play-off d'ascens a hoquei Lliga Masculina.
0: El Tribunal Administratiu de l'Esport va resoldre ahir al migdia que s'havia d'acabar de disputar el play-off. Ja s'havia jugat l'anada en què el Vilafranca s'havia imposat per 2-3 i demà, a 1:15 del migdia, es jugarà la tornada a la poliesportiva de Vilafranca del Penedès en directe per les televisions locals.
1: I demà també hi haurà el partit de Catalunya de bàsquet.
0: La selecció catalana, dirigida per Jaume Pons Arnau, s'enfrontarà a la Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa a partir d'un quart d'una del migdia. El tècnic donava la llista de convocats dilluns passat i entre els 16 escollits hi ha Joel Parra, Pierre Oriola, Oriol Paulí o Pep Busquets.
1: I en uns minuts hi passarem. Avui s'ha fet o s'està fent la festa del bàsquet català.
0: Sí, han estat premiats jugadors, clubs i àrbitres i, com deies, s'ha celebrat aquesta tarda a Barcelona i escoltarem alguns dels protagonistes.

0: Vinga, a les 9 i gairebé 6 minuts de la nit, dissabte 27 de juny de 2026, penúltim programa de la temporada i encara hi ha algunes cosetes d'actualitat esportiva, com per exemple aquest amistós de la selecció catalana de bàsquet que es farà demà al Nou Congost.
1: Sí, serà a partir d'un quart d'una del migdia. S'enfrontarà la selecció catalana a Catalunya davant de la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau, el seleccionador català, ja fa dies que va donar la llista dels 16 convocats i entre aquests escollits hi destaca Joel Parra, Pierre Oriola, Oriol Paulí, Pep Busquets o Guillem Vives.
0: Doncs la selecció catalana que ha entrenat avui s'ha fet media day i doncs, també en aquests últims dies hem pogut escoltar precisament el tècnic Jaume Pons Arnau, doncs, ben content i orgullós de que la selecció catalana torni a jugar.
2: Per mi doncs, és representar la selecció del meu país, vull participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? molt potent. Doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, doncs, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
0: I un dels jugadors que demà va estirar la samarreta de la selecció catalana serà el jugador de la penya, Guillem Vives, que ho veu així.
3: Que jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al Nou Congost es pugui traslladar al diumenge i sigui una festa.

0: Vinga, i més bàsquet, i és que aquest vespre se celebra al cinema Esmovi Aribau de Barcelona la 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, que organitza cada any la Federació Catalana per cloure la temporada i premiar els equips i esportistes destacats de l'any. Allà, ja ho diré. I tenim en Jordi Cervantes en protagonista. Jordi.
1: Finalitzada l'edició número 43 de la Festa del Bàsquet Català, sempre multitudinària, sempre creixent, i evidentment havíem d'agafar el president de la Federació Catalana de Bàsquet, el senyor Ferran Aril. Ferran, què tal? Bona tarda i enhorabona, novament, per aquesta nova edició i per tots els grans esdeveniments que està fent la federació des de fa molts anys.
2: Sí, molt contents, de veritat. Gràcies, en primer lloc, i molt contents perquè la resposta dels clubs és molt important. Cada cop estem en un moment de creixement més elevat, i en definitiva jo crec que avui era d'una manera també cloure la temporada, una temporada que ha estat exitosa en molts aspectes, i sobretot doncs, que els clubs es sentin representats aquí, que se'ls pugui lliurar els premis a tota aquella gent que d'alguna manera han entrat en una situació capdavantera doncs, aquesta temporada.
1: Ho deia en el discurs, que moltes federacions potser s'emmirallen a la bàsquet, inclús les autonòmiques. Dona la sensació, i sense conèixer com estan les altres federacions, que la Federació Catalana de Bàsquet està en un moment de salut molt i molt bona.
2: Sí, la veritat és que sí, vam sortir de la pandèmia, que com tots sabeu, per tothom van ser uns anys molt difícils, però la veritat és que ara estem en un moment òptim, amb un creixement sostingut però important a nivell de llicències, i crec que en general les coses estan sortint bé, els clubs estan molt amb nosaltres, amb el sentit de que les idees que ens van sortint les volem compartir, i que d'alguna manera els clubs s'ho vegin com una cosa seva. I crec que aquest és clau perquè puguem treballar tots de la mà.
1: Algun però, algun punt d'autocrítica, alguna cosa que vostè hagi vist i digui, això ho hem de millorar i ho treballarem?
2: Bueno, sempre hi ha coses que es poden millorar. A nosaltres ens preocupa molt el tema de la violència, més que les grades, més que la pista, a les grades, no? És un tema que ens preocupa perquè això va amb un creixement. Pel bàsquet, amb sort, encara no hem arribat a límits complicats, però sí que hi volem posar fre d'entrada per evitar que ens anem a més. Aquest potser és el repte que tenim a part de lo que és l'esport, clarament, no? I aquí hem de treballar. I en quant als clubs, nosaltres percebim que hi ha una bona sintonia amb tots, evidentment, amb una temporada llarga, amb 420 clubs, sempre hi pot haver algú que estigui molest per alguna cosa, i nosaltres escoltem a tothom, i si amb alguns hem equivocat, evidentment, intentarem posar-hi remei, però jo penso que en aquests moments podem estar contents de com es desenvolupa i de que, jo repetiré sempre, no? La clau per nosaltres és treballar de la mà dels clubs i intentar, dintre les nostres possibilitats, organitzar totes les competicions i totes les activitats que d'alguna manera els clubs vegin que els hi poden encaixar al seu dia a dia.
1: Clar, més enllà d'aquest camí de roses que dona la sensació a la federació, algun club d'aquests 420 deu d'estar o enfadat o molest. Què li diria, si fos el cas, clar, evidentment?
2: Jo li diria, i ho saben, que la federació tenen la porta oberta i a mi personalment poden trucar-me quan ho necessitin. Jo m'agrada ser proper als clubs i qualsevol problema, qualsevol cosa, m'agradaria que vinguessin, que ho poguessin parlar i a veure si entre tots li podem trobar una solució. Jo, evidentment, sóc molt conscient que amb 420 clubs, 2.500 partits cada cap de setmana, alguna cosa ha de passar. No som perfectes i, per tant, pot ser, però en realitat el que percebem, com deia abans, és que la situació és bastant tranquil·la en aquest aspecte, però repeteixo, qualsevol cosa que hi hagi, qualsevol cosa que puguin els clubs pensar o que creguin que no ho estem fent bé, doncs estem per escoltar-los i per intentar tots plegats trobar solucions.
1: I amb aquest acabo, gir de 180 graus, demà el partit de la selecció catalana, una cosa més en la qual s'ha d'estar orgullós d'aquesta federació.
2: Sí, bueno, és molt difícil, és molt difícil perquè, com sabeu, els clubs entre la competició nacional, entre l'Eurolliga i les competicions europees, és molt difícil encaixar unes dates, és molt difícil també, s'ha de respectar el període de vacances dels clubs. Aquest any hi ha finestres ara, finestres arriba a l'agost, al setembre ja comença la pretemporada, era molt difícil encaixar-ho. Jo, en primer lloc, agrair sobretot als clubs la seva predisposició, tant a clubs com a jugadors, com a tècnics, perquè és molt difícil trobar un rival, és molt difícil trobar instal·lació, és molt difícil poder-ho organitzar tot, i la veritat, quan veus que te'n surts, per nosaltres és important. I com els deia avui als jugadors a l'hora de dinar, volem que sigui la festa del bàsquet, independentment del resultat, que si guanyem doncs molt millor, no? Però que sigui una festa del bàsquet i que tothom es diverteixi i que continuem portant la nostra selecció aquí, que crec que també és molt important.
1: Ferran, moltes gràcies i a seguir treballant seguir fent aquesta bona feina que esteu fent.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, 9 i 12, darrer cap de setmana del programa en aquesta temporada 2025-2026, una campanya plena d'èxits i també decepcions a l'esport català i que, com cada any, intentem resumir-vos abans de dir adéu a la temporada. Avui ens centrarem en el futbol i si hi ha un equip de casa nostra que ha regnat per sobre els altres és el Barça femení, que ho ha guanyat tot en l'any de l'adéu d'Alexia Putellas. Espanyol i Badalona Women continuaran a la Lliga F amb les blaugranes, mentre la primera federació, el filial del Barça, va guanyar la Lliga, mentre AM i Europa perden la categoria. Ens ho explica en detall tot plegat l'Anna Freixa.
3: Se torna a regnar el futbol estatal i europeu. Les blaugranes no han tingut rival i han guanyat els 4 títols que han disputat aquesta temporada. Lliga, Copa, Supercopa i Lliga de Campions. La quarta Champions de la història va arribar amb una golejada per 4-0 sobre el totpoderós Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que es va veure superat pel que havia estat el seu ajudant, Pere Romeu.
4: Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia.
3: 5 jugadores del Barça van ser escollides en l'11 ideal de la Champions. Alexia Putellas, que també va guanyar el guardó a la millor jugadora del torneig, a banda de la pitxitxer de la Champions amb 11 gols, Eva Payor, Mapi León, Patrick Guijarro i la portera Cata Coll.
5: Ha estat un partit increïble, han sofrit, però teníem clar que guanyaríem. Avui de matí ho dèiem, que guanyaríem, i s'ha estat. Sí, finalment el teu sempre és la porteria 0, així com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip.
3: La temporada blaugrana queda marcada també per la lesió que ha tingut apartada dels terrenys de joc durant 5 mesos a Aitana Bonmatí i, per sobre de tot, per l'adéu de la reina. Alexia Putellas anunciava la seva marxa després de 14 temporades i 30 títols com a blaugrana, esdevenint la segona màxima golejadora històrica del club, només superada per Leo Messi.
6: He pogut complir el meu somni. Una història perfecta. Ahir sentia un buit gegant, o sigui, em feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor. Jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part sempre ell ha estat present. La meva història serà amb el Barça i això no ho canviarà ningú. Has estat 14 anys i si mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
3: De l'11è títol de Lliga del Barça, la Lliga F ens deixa la permanència plàcida dels altres dos equips catalans, l'Espanyol de Sara Monforte, renovada fins al 2028.
7: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. Per mi és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol i ojalà poder mirar una mica més el món.
3: L'Espanyol ha viscut també moments per al record, com la retirada de Judit Pablos, 8 temporades després.
8: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida. Moments infinits, però si et digués un moment, o sigui, l'ascens, al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, era tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia, sí, que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
3: Qui també s'ha salvat amb molts punts de marge és el Badalona Women. En un any, amb canvi a la banqueta, el mes de novembre, Marc Ballester s'ha guanyat la renovació i la pròxima temporada començarà des de l'inici.
9: Vaig entrar en un moment, crec, molt, molt complicat durant la temporada, crec que hem fet les coses molt bé durant un tram doncs, ja llarg de la temporada i ara sí que busquem cada any és millorar, és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival i aquest serà l'objectiu sobretot de cara a la temporada vinent.
3: No han anat massa bé les coses, ha estat a Primera Federació. Malgrat que el Barça B ha revalidat el títol de Lliga, la categoria es queda només amb un equip de casa nostra. I és que AEM i Europa han descendit. En el cas de les lleidatanes, de manera cruel. En una temporada que havia començat amb Joan Becardit a la banqueta i jugant al camp d'esports, la mala dinàmica va provocar el retorn als requesens i la tornada de Rubén López a la banqueta. Quan semblava que acabaria salvant-se i fins i tot amb opcions d'entrar a play-off en l'última jornada, la derrota a València i la combinació de resultats dels rivals van fer que l'AEM perdi la categoria 13 temporades després.
10: Compromís meu amb l'AEM des de que ha arribat, des dels anys ha sigut molt gran, les jugades també, hi ha un increïble sentiment per l'AEM, i estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran l'oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips i ara mateix ho sentim molt per l'AEM.
3: L'Europa acompanyarà l'AEM en el descens a Segona Federació després d'una temporada molt irregular en què va pesar molt haver sumat un únic punt a domicili per a l'equip de Nani Aces.
11: Avui és un dia molt trist pel club i per les jugadores, jo crec que no se'ls pot demanar més. Ens han faltat moltes coses, hem de fer autocrítica totes. Les jugadores han de fer autocrítica pels moments que no hem estat bé, staff per suposat, perquè ens hem de mirar des del primer dia fins avui coses que poden millorar i en la part

0: amb Ignasi Trapero. En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, el Barça de Hansi Flick continua manant a les competicions estatals, però manté el compte pendent de la Champions. L'equip blaugrana ha guanyat enguany Lliga i Supercopa en la temporada de l'adeu de Lewandowski o de la reelecció de Joan Laporta com a president. De la seva banda, l'Espanyol va fer una primera volta espectacular i una segona de molt dolenta, però afortunadament es va acabar salvant. I la mala notícia va ser per al Girona, que consuma un descens inesperat a segona divisió. El resum és de Jordi Cochran.
2: Barça, Espanyol i Girona han viscut una temporada de contrastos. Els blaugranes encetaven el curs, sent el segon any amb Hansi Flick a la banqueta. L'objectiu, com sempre, guanyar títols. I el mes de gener va arribar el primer, la Supercopa d'Espanya. Rafinha, amb 4 gols entre la semifinal i la final, va ser dels jugadors més destacats.
3: Es un título y al final tenemos que dar el valor que tiene. Nosotros hemos venido aquí no para pasear y sí para ganar y creo que lo hemos hecho muy bien. Los dos partidos. Yo creo que el equipo se ha portado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente.
2: Victoria contra l'Atlètic a les semis i triomf contra el Madrid a la final. A les Champions i Copa del Rei, però, el Barça va entrebancar amb la mateixa pedra, l'Atlètic de Madrid. La Lliga va ser aleshores el centre de tots els esforços i el destí va voler que, per primera vegada a la història, el Barça podia proclamar-se campió guanyant el Clàssic contra el Madrid al Camp Nou. Hansi Flick ho sabia.
4: Estic centrat només en aquest partit. No és un partit normal, és especial per tothom, també per mi. Volem guanyar la segona lliga consecutiva.
3: It's not normal.
4: És increïble, no és normal. I això és el que volem fer, ni més ni menys. Centrar-nos només en el nostre partit i tenir clar com volem jugar. Això és el que vull veure.
2: I el Camp Nou va viure una nit màgica. ...2-0 a favor dels culers i campions de Lliga per 29a vegada. Les paraules del capità Ronald Araujo.
5: La verdad que estamos muy felices y orgullosos. Ha sido un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, con momentos buenos y también momentos malos. Pero este equipo, con el carácter y la valentía, siempre salió adelante. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os mereixer, dit així, visca Barça i visca Catalunya!
2: Una temporada en clau blaugrana que també ha estat marcada per les eleccions a la presidència. Joan Laporta va guanyar els comicis amb un 68% dels vots, mentre que Víctor Font va obtenir un 30%. Laporta va ser reelegit en el càrrec.
6: Aquest club meravellós que tenim, el Barça, un club on encara els seus socis i les seves sòcies voten per decidir qui els representarà. I això és únic al món, aquesta exaltació de barcelonisme.
2: Una temporada dels i baixos que també ha viscut l'Espanyol. Els blanquiblaus van signar la seva millor primera volta en els darrers 15 anys, amb 34 punts i ocupant la cinquena plaça. Però els cants de sirena de classificar-se per Europa van passar factura, segons el tècnic Manolo González.
7: Amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem l'Europa tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres, que això és el més greu.
2: Una segona volta per oblidar, amb l'amenaça del fantasma del descens, però amb l'objectiu aconseguit de la salvació en la penúltima jornada amb la victòria contra Osasuna.
8: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Perquè hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
2: La nota negativa l'ha protagonitzat el Girona, amb el record de disputar la Champions l'any passat, però que enguany ha acabat amb el descens a segona, en l'última jornada davant l'Elx.
9: L'equip no ha intentat, no puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot, no s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços.
2: Unes paraules de Michel que també han estat el seu punt final a la banqueta del Girona.
1: Vinga, noi.

0: 25 minuts i continuem també ara amb notícies d'actualitat aquest dissabte, i és que si a les últimes setmanes us hem estat destacant els triomfs de Paula Blasi, avui una altra ciclista catalana, Mireia Benito, doncs que també ha aconseguit un triomf important.
1: Sí, una Mireia Benito que ja acabava cinquena, a la volta, doncs el campionat d'Espanya ha aconseguit un doblet. Avui en ruta s'ha imposat a Sabiñánigo i dijous havia estat primera en la contrarrellotge, una contrarrellotge que havia aconseguit guanyar en les últimes 4 edicions. Per tant, aquest doblet avui en aquesta cursa en ruta s'ha imposat en primera posició, Sara Martín en segona i Paula Ostit ha estat a tercera.
0: Doncs això deia Mireia Benito, la ciclista de Llorenç del Penedès, en arribar i aconseguir aquest doble campionat d'Espanya.
2: Llegando aquí al sprint, ya cuando lo reconocí pensé, bueno, yo tengo una bala, voy a arrancar ahí justo después de la curva y voy a darlo todo, y si me pillan, pues me pillan, pero sí que quería terminar estos campeonatos con la sensación de haberme exprimido al máximo y de haber dado absolutamente todo, y así ha sido.
0: Doncs a Mireia Benito triomfant. Per cert, que a les xarxes Paula Blasi ha fet precisament un reconeixement a la Mireia Benito felicitant-la per aquesta victòria. Vinga, ens aturem 3 minutets i continuem amb més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: Orgull de L, orgull de G.
6: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
7: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
8: ¿Sabías que...?
9: ¿Cómo es desencadena una tempesta de estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, som els de l'Enjoc. Una de les últimes grans notícies de la temporada per l'esport català és l'ascens, ara fa 8 dies, ascens a segona divisió, del Sabadell, 5 anys després de l'última presència a la categoria de plata masculina del futbol estatal. Un Sabadell, per cert, que a les últimes hores ha confirmat la no continuïtat d'Alan Godoy, David Estals i Sergi Segura. Una temporada de somni que ens resumeix Adri Arroyo des de Ràdio Sabadell.
2: Som equip del futbol professional! Ara sí! El Sabadell, per la porta gran!
3: Ha passat una setmana ja i encara es fa difícil assumir tot el que va succeir divendres de la setmana passada. El Sabadell ha tornat 5 anys després al futbol professional, necessitava guanyar la tornada de la final del play-off contra el Zamora i no només ho va fer, sinó que va acabar golejant en un partit molt petit i molt estrany.
2: Escudero, el pal, el rebot, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca el Sabadell! Marca el Neco!
3: La temporada 25-26 del conjunt arlequinat ha estat per a marcar realment. Venia ja de pujar l'any passat des de segona federació, ho va fer a Múrcia. No serem els més guapos, però sí els que més treballarem, va prometre el nou entrenador Ferran Costa. Un equip amb orgull, amb amor propi, el que més cops ha liderat el seu grup de primera federació aquesta temporada, tot i no estar a cap travessa de la part alta a l'inici, arribant a tenir fins a 5 punts d'avantatge respecte al segon. En el tram final va ser un frec a frec a tres bandes, Eldense, Sabadell i Atlético Madrileño. He citat dos cops el míster, una tercera cita que ha repetit durant tot el curs és allò de l'objectiu de veure plena la nova Creu Alta, i no és que l'hagi complert un cop, no, sinó tres. Faltant una jornada per al final de la Lliga regular contra l'Antequera, primera vegada que es penjava el cartell de no queden entrades i, a més, gerra d'aigua freda. El Sabadell podia arribar a l'última jornada a Tarassona depenent d'ell mateix, sense fer-ho, però encara amb opcions, o ja sense la possibilitat matemàtica de ser campió. I va ser la tercera amb la derrota, una de les dues úniques de tota la Lliga a casa, Sabadell, i per tant va tocar fer-ho pel camí llarg, pel difícil, via play-off. Però en això el Sabadell és especialista, té un màster i ha signat dues remuntades contra el Real Madrid-Castilla, primer a semifinals, 2-0 a Valdebebas, 3-0 a la Nova Creu Alta i a la final davant del Zamora, 1-0 al Ruta de la Plata i 4-0 a Sabadell. Si era difícil resumir la final en un minut, també ho és el sentir del vestidor. Per aquest ordre, Arthur Bonaldo, Alberto Riols, Agus Costia, Joel Priego i Eneco Aguilar sobre la mateixa gespa en el postpartit als micròfons de Ràdio Sabadell celebrant l'ascens.
4: No tiene nada que ver. Poder ascender en el año pasado ha sido una maravilla, pero poder ascender aquí en la Nova Creu Alta con nuestra gente lo voy a recordar para toda mi vida. Lo voy a contar a mis nietos esa historia.
5: Ha sigut un any màgic, un any que he gaudit cada dia per arribar aquest dia d'avui, que no s'emborrarà de la meva ment en tota la vida. El millor dia de la meva vida.
6: Es imposible, depende para quién. Para este equipo no hay nada imposible. Lo demostramos todo el año, teníamos hambre, lo hablamos, hicimos más esfuerzo que todo, nos dejamos el alma. Gracias a Dios se nos dio.
7: Estem en un núvol completament. Són molts mesos lluitant. Ho hem estat a punt de tocar durant diverses jornades, ens va caure, vam arribar al play-off, que potser la gent tenia dubtes, comencem el play-off d'aquella manera, però l'equip ha creat una mentalitat que és increïble i al final vindre aquí amb un resultat de 2-0 a baix i treure'l contra el Castilla i tornar a vindre ara i veure la Nova Creu Alta plena és un plaer.
8: Vull demanar perdó perquè vaig arribar i van primers i els he deixat segons, així que he sofrit per culpa meva.
3: I l'hem esmentat tres cops, però encara no l'hem escoltat. Ferran Costa, menció a part totalment, l'entrenador que ha signat unes estadístiques descomunals. Millor defensa de la Lliga, rècord de porteries a zero de la història del club amb 24, segon equip acabat d'ascendir a més puntuació de la història de Primera Federació i també el segon que puja directe des de segona ref fins a Hypermotion, l'equip de tota Europa de les principals categories que més setmanes va mantenir la condició d'invicte. I ens hi podríem estar tot el reportatge sencer perquè són xifres increïbles. Ferran Costa no oblidarà mai el seu primer any a la banqueta de la Nova Creu Alta.
9: Ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'm farà un nos a l'estómac i se'm ficarà la pell de gallina. El que estem visquent és màgic. Diria que ningú donava un duro per nosaltres, no és veritat. O sigui, aquesta afició sempre ha cregut que temporades hi ha moltes, però que aquesta podia ser especial.
3: Fa 6 anys, el Sabadell va pujar a Marbella. Era època de pandèmia. El playoff es va jugar en una bombolla. No hi va haver públic, ni celebracions, ni actes oficials, ni tan sols gent a les graderies. La temporada següent, a segona, i l'aventura al futbol professional va durar només un any. L'afició mereixia una festa com la de l'últim cap de setmana. Perquè sí, malgrat tot, i havent passat fa tot just un any pel pou de la segona federació, el Centre d'Esport Sabadell torna a ser equip del futbol professional.
1: I qui es va quedar només 2 partits de pujar a segona va ser l'Europa, en la seva primera temporada a primera federació, amb un dels pressupostos més baixos i expulsats del Nou Sardenya per la norma de la gespa natural. L'equip de la Vila de Gràcia ha fet una temporada espectacular, en bona part gràcies als 25 gols del pitxitxi de la categoria, Jordi Cano.
10: Doncs 3, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició, a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
1: I l'altre revés de la moneda ha estat el Nàstic de Tarragona, que partia com un dels favorits per pujar a segona i ha hagut de patir fins a l'última jornada per garantir la permanència en una temporada amb molts canvis a la banqueta i crispació social amb la directiva. Óscar Sanz, capità del Nàstic.
11: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso, la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente como vosotros no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
1: I un altre dels triomfadors de la temporada pel que fa a futbol ha estat el Sant Andreu. Els quadribarrats han guanyat la Lliga de manera brillant i s'estrenaran a primera federació, tot esperant que l'Ajuntament de Barcelona compleixi el compromís de posar gespa natural a Narcís Sala. La decepció va venir de la mà de l'Atlètic Lleida, que baixa a tercera. Tot plegat ens ho explica Toni Castro.
12: El Sant Andreu ha regnat en una temporada a segona federació que va començar amb dubtes, però que es va redreçar amb una segona volta espectacular. Dies després que el tècnic Nacho González patís un infart, els quadribarrats van assolir l'ascens amb el triomf per 2-1 sobre el Reus amb un gol de penal de Josep Senyé.
13: Sabíem que seria llarg, que no seria fàcil, perquè davant teníem un gran rival, també jugàvem nosaltres pues, amb aquesta tensió de voler aconseguir-ho quan abans. Crec que ha sigut un partit pues llarg, intens, de jugar, pues de saber-lo jugar. Hem sigut sòlids en defensa. Crec que s'ha donat el guió perfecte.
12: L'ascens de primera federació ha comportat el mateix problema que va patir l'any passat l'Europa, ja que la normativa obliga a jugar amb gespa natural. A finals d'abril, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a posar gespa natural a tots els estadis i el Club Quadribarrat ja ha anunciat que les obres haurien de començar a l'agost per poder jugar a partir del novembre. José Manuel Pérez, director general del Sant Andreu.
14: Com si estiguéssim visquent un nou ascens. I la veritat que molt contents, perquè donem la notícia que tots estàvem esperant, que era que la Unió Esportiva Sant Andreu continuarà jugant al Narcís Sala, que jo crec que era clau pel nostre projecte, i també, evidentment, pel Club Esportiu Europa, que també és una bona notícia que també pugui tornar a casa seva.
12: L'altre equip català que ha destacat a la segona federació ha estat el Reus Redis. En la primera temporada de la categoria, l'equip de Marc Carrasco ha culminat un projecte de 5 anys en què ha aconseguit 3 ascensos de la segona catalana a la segona federació. I enguany va arribar a les semifinals del play-off d'ascens, on va caure amb l'Ourense. Carrasco deixa l'equip per entrenar al Madrid C.
15: Sobretot dolguts perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo. Teníem un desig molt gran i bé, i això ens deix dolguts perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent.
12: Terrassa, Barça B, Espanyol B i Girona B van lluitar pel play-off en diversos moments de la temporada, però es van quedar sense el premi. A la zona baixa, la bona notícia va ser la treballada permanència de l'Olot. Sergi Marcillo, jugador de l'Olot.
16: Aquest equip s'ho mereix. Ha treballat tot l'any per fer això i molt contents per tot l'equip, per l'afició. L'Olot es mereix estar a segona federació i l'any que ve hi tornem a ser. Bueno, la clau va ser la constància. Al final hem estat, crec que una jornada només al play-out. Vull dir, l'equip ha treballat de valent per aconseguir l'objectiu, que era aquest. Aquest partit, ja et dic, era clau, no hi havia molta fulla, 3 punts i a casa.
12: L'únic descens català a tercera ha estat el de l'Atlètic Lleida. Un any després d'haver comprat la plaça vacant pel descens administratiu de Lleida al 2025. Xavi Bartolo, president de l'Atlètic Lleida.
17: Assumir aquest fracàs i hem de preparar la temporada que ve doncs, amb la màxima il·lusió per tornar-ho a fer millor i per tornar a il·lusionar la gent i per tornar a ser candidats la temporada que ve a lluitar per recuperar la categoria que perdem aquesta. Ara estem assumint una mica el descens, estem preparant el projecte de l'any que ve a tercera. No sé si en un moment determinat aparegués alguna plaça, si ens ho plantejaríem o no. L'any passat ho vam fer. I tot i que aquest any no ha sortit bé, crec que si en el seu moment aparegués aquesta plaça i consideréssim que tornés a ser una oportunitat interessant, doncs per què no?
12: La plaça de l'Atlètic Lleida, segona federació, l'ocuparà el Manresa, brillant campió de la tercera federació.

0: Vinga, 9:42, ens ho deia ara el Toni, el nom propi de tercera divisió aquesta temporada ha estat el Manresa. El conjunt del Bages va sorprendre els cocos i teòrics favorits de la categoria, com ara Badalona, l'Hospitalet, Cornellà, i es va imposar brillantment a la Lliga, aconseguint un merescut ascens per tornar a segona federació 2 anys després. Ens fa el resum de la temporada tercera, Jordi Cervantes.
1: Manresa s'ha proclamat campió del grup 5è de tercera federació i ha aconseguit l'ascens directe 2 anys després de perdre la categoria. Els de Sergi Trullà es van certificar el títol de forma matemàtica a l'abril, després de golejar el Badalona 4-1 en el duel directe pel lideratge.
2: Sí, és cert que a principi de temporada no érem un dels noms per estar a dalt, però bueno, l'equip a la pretemporada ja va fer una molt bona pretemporada, l'equip a poc a poc va agafant confiança i al final bueno, ja s'ha vist que l'equip gaudeix molt al camp, com avui hem fet contra el Badalona, i bueno, la gent tenia molta gana, molta ambició, i al final ens ha servit per ser campions.
1: En la promoció d'ascens, el Badalona i el Cornellà van enfrontar-se en segona ronda després de superar els respectius rivals, Ospi i Vilanova. Una eliminatòria que va superar el Badalona per 3-0 després de remuntar un 4-1 advers. Però el Badalona no ha pogut protagonitzar una segona remuntada. El 2-0 de la tornada de la final del play-off contra el Compostela ha estat insuficient per capgirar el 3-0 de l'anada a Terres Gallegues.
3: Yo solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compos puede triplicar o cuadriplicar a Cornellà, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compos, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
1: Els equips que baixen a Lliga Elite són Can Vidalet, Vic i Lleida. Posteriorment, l'equip del Segrià va entrar en fase de liquidació, ofegat pels deutes, tot i els bons desitjos del seu entrenador, Jordi Cortés.
4: Vida, de més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el 4 o el 5è ja. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta feina al despatx, l'afició a fer la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols. I tant de bo l'inversor, grup inversor que hi hagi darrere, es prengui això com s'ha de prendre, no? Seriosament i amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur no a curt plaç, no a 1 any ni a 2, sinó a 10 anys.

0: I la categoria d'elit del futbol català ha tingut en guany 3 triomfadors. Sant Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet, que han aconseguit l'ascens. I la temporada vinent competiran a Tercera Federació. Ens ho explica Albert García.
1: Sant Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet són els equips de Lliga Elit que han aconseguit l'ascens a Tercera Federació. Els de Moncada i Reixac es van proclamar campions de Lliga gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat i arriben a tercera per primer cop en la seva història. El seu president, Òscar Pérez, reclamava suport a l'Ajuntament.
2: Para que el equipo pueda competir en tercera red, pueda llevar el nombre de Moncada con orgullo y en todo lo alto, sí que es verdad que tenemos que tener al ayuntamiento un poquito más de la mano, porque todo cuesta mucho y sin ayuntamiento este proyecto no, es que no puede seguir para adelante, porque necesita mucho dinero, y instalaciones y demás cosas.
1: De la seva banda, el Martinenc, el club del Guinardó, torna a tercera 7 anys després de la mà del tècnic Toni Carrillo.
3: Sí, per tot, sobretot pel club. Club, al final aquí estem, el club està per sobre de tot. I la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrée a la categoria nacional.
1: L'última plaça d'ascens ha estat per a la Pobla de Mafumet. El filial del Nàstic va superar el Rubí primer i el Sant Mauro després, que al seu torn va eliminar el Prat. Dani Vilagut és l'entrenador de la Pobla.
4: Tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu. Per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble, i jo crec que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que avui hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
1: Baixen de categoria Júpiter, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.

0: 9:48 minuts, us ho dèiem al principi del programa. Aquest vespre que s'estan celebrant al Cinemas Movie Aribau aquesta 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, i Jordi Cervantes, que ens demana pas amb més protagonistes. Jordi.
1: Doncs realitzada, seguim en aquesta ronda d'entrevistes i agafem l'MVP de la Supercopa masculina, el Xavi Roqueta, jugador d'Artés. Xavi, què tal? Bona tarda i felicitats.
2: Bona tarda, merci.
1: Individualment, què representa per tu ser escollit MVP d'un equip que ha estat imparable aquesta temporada, no?
2: Individualment estic molt agraït. Sí que jo sóc partidari que els premis individuals sempre venen acompanyats d'un bloc, d'un equip. En el nostre cas, penso que hem quedat primers 2 anys consecutius, hem pujat 2 categories i sobretot no ha anat per moltes grans individualitats, sinó més conceptes defensius, en grup, i això ens ha ajudat molt. Aleshores, jo per la meva part porto 2 bons anys, aquest any he tingut aquest reconeixement i molt content per això, però sobretot pensant en la part col·lectiva.
1: Una part col·lectiva que, com bé deies, porta 2 cursos, 2 temporades, pràcticament de somni. Imagino que no us voleu despertar, perquè han estat espectaculars aquestes 2 temporades.
2: Totalment. I ara sí que també sabem que aquest any, quan hi vam entrar, no teníem pensat que acabaria d'aquesta manera. L'objectiu principal, ja que no hi havia molts canvis a l'equip, doncs dius, categoria nova, segurament serà mantenir-nos o pensant així en clau competició. A mesura que anàvem passant els partits vèiem que podíem seguir creixent i ho hem anat fent, sobretot sempre amb una estratègia i uns conceptes molt clars que tiraven més de la part de defensa i grupals que de conceptes individuals. Ara, aquest any, una categoria nova, més difícil i segurament molt més nova per tots els jugadors que hi ha. Segurament no serà igual, però bueno, s'ha d'entrar-hi i s'ha de veure.
1: Xavi, gràcies, i ara gaudir de l'estiu. I també, com no, estem amb la MVP de la Supercopa, la Clàudia Hernández, la jugadora del Club Bàsquet Castelldefels. Clàudia, què tal? Bona tarda i felicitats per l'MVP.
3: Moltes gràcies. Molt contenta d'haver rebut aquest premi i, òbviament, també gràcies a la part de l'equip que ajuda diàriament a que podem rebre aquests premis individuals.
1: És un premi que tots ho comenteu, eh? Sí, és individual, però és gràcies a l'ajuda de l'equip, que és una obvietat.
3: Sí, sí, òbviament, si al final no tenim aquesta cohesió d'equip o dins de la pista encaixem tan bé, no seria possible jugar de la manera que hem jugat i tampoc seria possible que destaquéssim també individualment com ho hem fet aquest any totes.
1: Anem cap al final de la temporada, ara parlarem de la resta, però ja us heu recuperat, ja heu passat pàgina, imagino que costa d'aquella derrota, d'aquell no ascens per un sol punt.
3: Sí, la veritat que va ser bastant dolorós. Els primers dies ho vam passar fatal. Me'n recordo la primera nit que no ens vam anar a dormir fins al matí totes juntes, però bueno, al final passa el temps i ho has de pensar una mica en fred, i la temporada és increïble, encara que nosaltres no la sapiguem veure tan increïble per aquest fet, però al final és algo que és històric i al final intentarem lluitar un altre cop l'any que ve i poder-ho aconseguir.
1: Paral·lelisme amb el CB Artés, igual que vosaltres, el CB Castelldefels, nou equip a la categoria, suposo que per salvar-la, però van passant les jornades, esteu allà dalt, esteu allà dalt. Pel cap què passa? Ai, ai, ai, que la tornarem a liar.
3: Bueno, al principi és això, vam començar la temporada un equip nou, sense cap esperança d'arribar a on hem arribat. Al final és un equip que la meitat ve de fora, no sabem com anàvem a encaixar. Llavors, jo sincerament, individualment, pensava que era mantindre la categoria i fer un bon paper a mitja taula, però bueno, van passar les jornades i a mitja temporada peus invicta i que tothom diu que arriben les fases i, home, doncs tu comences a plantejar i a posar-te aquest objectiu, que és anar a fases i pujar.
1: Clàudia, vacances merescudes, a gaudir-les i després de tornar a intentar. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Les paraules de Clàudia Hernández, jugadora del Club Bàsquet Castelldefels, en aquesta edició número 43 de la Festa del Bàsquet Català.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. 9:53, darrers 4 minuts del programa, i volem doncs comentar també altres aspectes de l'actualitat d'aquest dissabte, us ho dèiem en titulars, eh? Anna, l'Anna Comet ha guanyat la marató de la Garmin Epic Trail.
4: Sí, s'ha acabat imposant en aquesta marató, que evidentment són 42 quilòmetres. S'ha acabat emportant la victòria, a més, amb un bon temps, de 5 hores, 30 minuts i 58 segons, per davant de la russa Xenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González. Això està passant a la vall d'avui, on demà hi haurà una altra prova destacada, amb també opcions de victòria catalana. Serà l'Sky, 24 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.900 metres.
0: I demà ben pendents de l'hoquei patins, ho podrem veure més a les televisions locals i a la xarxa més. Aquest Vilafranca-Manlleu que ha de decidir quin equip puja a hoquei lliga masculina.
4: Sí, el Tribunal Administratiu de l'Esport va resoldre ahir al migdia que s'havia d'acabar disputant aquest playoff, s'havia quedat aturat, l'anada s'havia jugat el 30 de maig i ara ha resolt doncs, que s'ha de continuar jugant i per tant demà serà la tornada. A l'anada havia guanyat el Vilafranca 2-3, demà a dos quarts d'una del migdia jugarà doncs, aquesta tornada a la poliesportiva de Vilafranca de la Penedès. Amb aquest 2-3, com dèiem, del Vilafranca d'avantatge, sabrem qui acaba pujant. Recordem que l'altre equip que ha pujat és el Lloret i queda pendent saber què farà l'Igualada B amb la seva plaça.
0: Doncs en estarem ben pendents. I un altre nom propi avui de dissabte, el nadador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Cadavall, que ha batut el rècord dels 50 metres braça, deixant-lo en 27 segons i 30 centèsimes. A més, aconsegueix la seva tercera marca mínima per als europeus de París. Dos minuts per acabar el programa i us direm també que els flamants campions de Lliga de Futbol Sala, el Barça, tres anys després, el dijous, van aconseguir guanyar a Múrcia novament el títol de Lliga, la vuitena de la història. Ho van celebrar ahir, un sopar de celebració, un restaurant de Castelldefels, i doncs, en aquest sopar vam escoltar veus d'alguns dels jugadors o del mateix president de la Barça. Jean-Pierre Gisel Costa Pito deia això.
5: Estábamos ahí en una final de la Copa de España, perdimos y luego intentamos ahí la Copa del Rey, no puede ser, pero yo creo que el objetivo principal era volver a la Champions y ganar la Liga, y también ganar algún título y conseguimos lograr ahí con la Liga y temporada que viene Champions también.
0: I de la seva banda, el president de la Barça encara, Rafael Juste, també doncs, destacava el valor que té aquest títol de Lliga després de dos anys en blanc.
6: Hem guanyat, és la vuitena Lliga. Només hem perdut tres partits aquesta temporada, fent un futbol que ha enamorat, i ara m'ho deia en Javi, l'entrenador, que la gent es torna a engrescar amb el futbol sala, i això és una gran notícia, no?, per la família blaugrana i per tots els socis i sòcies que els hi han donat una altra alegria en forma de títol de Lliga.
0: Doncs felicitats al Barça i felicitats també a la Mireia Benito, us ho dèiem, que ha estat campiona d'Espanya en ruta, s'ha imposat a la prova en ruta avui a Sabiñánigo, dijous ja ho havia fet a la contrarrellotge, i així ho celebrava en arribar.
7: Llegando aquí al sprint, ya cuando lo reconocí pensé, bueno, yo tengo una bala, voy a arrancar ahí justo después de la curva y voy a darlo todo, y si me pillan, pues me pillan, pero sí que quería terminar estos campeonatos con la sensación de haberme exprimido al máximo y de haber dado absolutamente todo, y así ha sido.
0: Doncs felicitats a la Mireia Benito i felicitats a l'Anna Freixa. Gràcies, Anna, bona nit.
4: Gràcies, Ignasi, bona nit.
0: Ens retrobem demà. Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Jordi Cocran a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez, ja ho diu de la nit de dissabte, i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
6: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
4: Salut Activa.
7: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. Els organitzadors, que eleven els participants fins a les 10.000 persones, reclamen que per accedir a un habitatge o permisos laborals no sigui necessari casar-se. Aquest any s'ha celebrat la 50a mobilització sense interrupcions des de l'any 1977. Escoltem a Ángel Camacho, militant per la Crida de l'Alliberament Sexual i de Gènere, que explica la importància de la manifestació enguany.
2: Molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre moviment, però la realitat, com deia, és que molta gent queda exclosa i continuem patint violències. L'Observatori contra l'LGBTI-fòbia ha presentat aquesta setmana el seu informe sobre l'estat de l'LGBTI-fòbia, denunciava més de 300 agressions a Catalunya l'any passat, i creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
1: Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que la qualifiquen de rua festiva empresarial. I 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades del GREC viatgen avui cap a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels devastadors terratrèmols. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i els ha agraït la seva professionalitat, compromís i vocació de servei públic. Els 15 bombers formen part d'un equip de rescat que envia el Ministeri d'Interior amb personal especialitzat de diverses comunitats autònomes. Precisament durant la tarda, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç, i el que sí que s'ha augmentat considerablement ha sigut el balanç oficial des del govern veneçolà, que s'ha elevat a 1.430 morts pel doble sisme, segons el nou balanç provisional. Són 3.238 persones ferides i s'han atès als hospitals més de 5.000 persones, 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. I a casa nostra, en successos, dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. I passem al Cultura, ja que l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà en esports hi ha el final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu, que el podreu seguir a 2:15 per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: borracho de amor, con delirio.
1: Entre mi sangre i el llanto és una de les cançons que Amaia Miranda ens va portar quan va passar pel Soundhunter per presentar-nos al seu disc Cada vez que te veo lo entiendo. Pots recuperar l'entrevista a la plataforma 3CAT. Avui, al Soundhunter, fem un recull de les descobertes de la temporada.
2: Soundhunter a ICAT.
1: I una altra de les sorpreses d'aquest curs ha estat la música de Rashid B. El madrileny, d'origen marroquí, va passar pel Soundhunter per presentar-nos al seu disc El Gorba, un disc molt guapo que inclou aquesta bonica cançó titulada Tariq. Aquest és el camí de Rashid B.

0: Seguim a la sintonia d'ICAT, seguim el Sound Hunter, un programa per a malòmens desacomplexats. Aquesta es diu Water Holds Me i la firma des del seu últim treball, un split amb els malavenys Schoenenbad, els barcelonins Walking Lands.
1: Sound Hunter a ICAT.
0: Igualment de Barcelona són Celestial Bums, que el seu disc d'aquest any, Minutes from Heaven, inclouen aquesta I Didn't Know. Celestial Bums.

0: I una de les bandes de l'escena emergent underground de casa nostra és aquesta que es diu Ramona Flores. El Quintet de Barcelona debutaven fa poc amb un disc titulat Aquella luz que apenas recuerdo. Disc on trobem Los cuchillos de Ramona Flores.
1: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: I la Fraternitat de la Llibertat Sonora, que són el trio català El Sicariato, també van passar pel Son Hunter aquesta temporada. I ho van fer per presentar-nos al seu debut, un EP titulat Sores, i aquesta és la cançó que li dona títol Sores. Ells són El Sicariato.

0: Seguim endavant el Sound Hunter Dicat, programa on acaba de sonar Megalodon 2. Un dels temes que Sara Fontan i Eddie Pou, los Sara Fontan, han inclòs al seu disc Consuelo.
1: Sound Hunter, les millors captures sonores des de l'underground.
0: Més novetats, més propostes musicals interessants al Sound Hunter d'avui, un programa de ràdio per a malòmens desacomplexats. Des de València ens arriba el nou treball de San Isidro, un espai sonor on conviuen la psicodèlia, el folk mediterrani i la veu d'Isidro Rubio, que ens visitava fa unes setmanes per presentar-nos Lento Aposta, disc de San Isidro, on trobem aquesta amaina.

0: I aquesta es diu Luna i és una de les cançons que la Carla Pérez Bas ha inclòs al seu debut en solitari al marge del grup Morn. Un disc cru i sentit que la Carla Pérez Bas ha titulat Fi.
1: Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Avui al Song Hunter fem una playlist amb algunes de les descobertes de la temporada. Cançons que els seus autors ens han portat quan ens visitaven per presentar-nos els seus nous treballs. Recorda que pots recuperar tot l'històric del programa a la plataforma 3CAT. Allà trobaràs, per exemple, el programa on ens visitava Adrià Cererols, ànima de Bufirax, que ens presentava Fading Lights, disc on trobem el tema Blo. Aquesta és la música de Bufirax.

0: I el synth pop de la valenciana Júlia, també present a la playlist del Son Hunter d'avui. Estela Tormo, l'alcoiana al cap davant de Júlia, ens visitava aquesta temporada amb el seu nou disc sota el braç, un disc titulat Oscilobaten, disc que inclou aquesta Ante Meridiem.
1: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: I aquesta temporada també hem estrenat en exclusiva alguna cançó al Son Hunter. És el cas, per exemple, de la titulada Aguantar, i que ens van portar el grup nascut al Baix Llobregat i vers lliure del pop underground barceloní, Godard. Aguantar.

0: sol que ho crema tot, la música de Llucia Pla sonant al Son Hunter. Llucia Pla, que ens portava al seu debut una cinta de casset titulada Cantant i Parlant, on l'artista d'Amposta ens presentava un dream pop que transita entre l'experimentació sonora i els paisatges de les Terres de l'Ebre.
1: Son Hunter.
0: Aquesta temporada també hem rebut la visita d'Astrio, que ens portaven el seu disc Latin Lovers.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: Numerare dels catalans Astrio. Arribem a la recta final del Song Hunter d'avui, un programa dedicat a tu, que ets un malhomen desacomplexat. I és que els caçadors de cançons sense prejudicis, tant ens fa si es tracta de funk rock o de synth pop. Si la cançó és bona, és bona. Avui hem fet un recull de les descobertes de la temporada 25-26, que estem a punt de concloure aquí al Song Hunter.
1: Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Marxem, tornarem remenant el sotabosc de les escenes musicals encara una setmana més abans de les vacances. Serà dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia Dicat, o sempre que vulguis, en tot cas, a la plataforma 3Cat. Tanquem edició amb una de les cançons firmades per la cantautora de Vilassar de Dalt, Edna Bravo. Des del seu disc Sota Bosc, Com creure el cor, Edna Bravo. Adeu!

partir d'ara, la veu de Sant Joan es converteix en la discoteca més gran del món. Comença l'hora EDM amb DJ Limonetti.

Avui durà una mica també, però tornem a tenir el ventiloque, el ventilador. Que dona aire, però també dona... el que hi ha per darrere. El micro. A mi em va per efecte. Avui! Una mica de Future Rave i passarem a Hardstyle, passarem a Rap. I comencem amb aquest encoded de Hardwell, remescla de Twacy.

Per cert, context, ho estic gravant el divendres, això. Però no ha anat el Ripoll, tio, per tornar... Mig hora ja ha parat d'arribar, mala, tio. Però heavy, després arribes al semàfor i hi ha el tio amb la senyal, però no està fent res, perquè va al semàfor. I el tio ja amb la mà, anava, passa, passa, passa, passa, passa.

La Cora Chambale es un temazo que tenía aquí descargado y no sabía, tío. Ah, ole. Ah, per cert, Festa Major, Camprodon, eh? I jo estic a Ripoll, al barri Caselles. Ara, quan acabi... Bueno, o sigui, després ja podria anar agafant el cotxe, mentre aneu cap allà, hora de emo, a fondo, i arribeu allà i fiesto el Libonet i tal. I fins que em facin fora, i fins que em facin fora, podeu anar o a l'Araplà Discoteca Ripoll o agafar el cotxe i tornar cap a Camprodon. No us salteu el semàfor de Ribamala, eh?

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, és que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que... T'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré el tren.
2: Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a